cas, perquè no sé si dic el codi, però en fi, però sap que mirarem de parlar amb el codi, i per si no m'hi deixo. I vingui a l'altre, tal de mi que deixi com a ser.

0: llançament, Vicky, és a l'aire d'estar pànic de tenir per Vicky el nom.
1: Sí, el meu, a l'Imperio Grau. I ell tant no és a l'au.
2: Segur que el pànic de l'au, la marxa a l'au.

0: dia, un estaria suàstia si l'ha anat per aquí tot de tard. Un altre suàstia per aquí, anem a l'hora i tot de tard. I ara m'ha demanat que un suàstia si va a la seva prema, com se li ha escoltat el pas que li m'ha estat, perquè que no m'ho demanat per tot de tard de segon.
1: Escoltat,
0: he portat la nesia, va, Haru. Tot i ser d'on tard, va, per tot, per tot, per tot, per
1: tot,

0: teva base prema, on se li hospital vas tenim a la sang per tot el món, on no et torna sol.
1: L'hospital et portarà amb el més seu, Maru.
0: Tu m'hi sé que el tal doctor pot pot et fer, ni gran i mal, ho potrà el seu a un pelota.
1: L'artec tinc gran a hartos, et fins que les altres coses estan mal. Vistes a dir que si el doctor parla, ets, s'ha dit, per això, no s'ha molt projectat a pensar.
0: L'artec tinc no s'ha de parlar ni no es portaria. La canta prat, hati no vistes a dir, per parlar a fins a dir això.
1: Que ara l'haixis veïm un paniment, no s'ha de ser, era hati, no s'ha de ser. Bilang itu karena kita fisioterapi, tetapi itu pensar terapi, kita pilih pada upacara berinsa.
0: Masa terapi itu bilang itu harga, bina operasan fisioterapi, tetapi itu pensar terapi, pada sefer upacara berinsa.
1: Bilang itu harga, sudah dapat lagi, 24 ganta, ambulans, kau bebas pada dia kusa. Pasalnya, nagrik, ibu mamila, anak dan balika, apangga, cesu nagrik, alai, obstati parek, anda sempurna sewa, mat, 10% cut, kau bebas pada dia kusa. Dosisnya, hospital, berani,
0: Sampai
1: jumpa di video selanjutnya.